Que se casa Left to Suffer. Ho estaven de sinistrada i era tot Atlanta, estat de Georgia. Se'ls dava i se predissa amb Godínia en el últim àlbum Nepocanen Ghost and Welcome Guest. I es dice Utre. E tu hoste ni americán, si cui tu Utre esteris així et xamars advertir. Té se casvet Wage War i se ot Iusni ha estat Florida Grato Cala tècnia per albums de se casvet Landfall es dreveite tan gran metal socks de postna.